0: En punt les 8 del matí. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Una vintena de columnes formades per cotxes i tractors han sortit a diferents punts del país i confluiran al migdia a Barcelona, on tenen prevista una concentració a la plaça Sant Jaume. Connectem amb l'equip viari. Clàudia Serres, no té ja les carreteres?
1: Doncs de moment no, de moment sense retencions destacades per aquesta tracturada, però n'estarem pendents. A aquesta hora on sí que destaquem problemes és a la C32 a Taià, en sentit Barcelona, on s'està retirant un accident que provoca retencions. A la resta de carreteres, congestió als punts habituals, sobretot els accessos a Barcelona per la B20 a Santa Coloma, B23 a Esplugues i les dues rondes. Fora de Barcelona, molta densitat a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 de Terrassa Sabadell direcció Barcelona.
0: I encara pel que fa a la mobilitat, malgrat algunes millores, avui continuarà l'alteració del servei d'alta velocitat ferroviària. A primera hora hi ha hagut retards de fins a mitja hora. El comboi sinistrat dilluns a l'Aragó encara no s'ha retirat, però la restricció de velocitat al tram de l'incident ha passat de 80 km hora a 160. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat firmar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al front ampli. Podem també rebutja fer-ho. L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. El papa Lleó XIV recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó dret. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. I Robert Higues serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'Ovella Llopa i va entrar en competició de

0: End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal en una gran segona part. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi 90-87 amb un triple de Justin Robinson gairebé a l'últim segon. El Fiat Girona supera l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchener Manresa per a l'Eurocup a la pista del Başakşehir turc. En embola, la Lliga Europea, victòria al Freaking Granollers a la pista de l'Aigua Santes portuguès, 31-32, i el Mundial d'Hockey Patins masculí, l'equip espanyol guanya Portugal per 2-4.
0: I jornada avui de sol amb alguns núvols prims, passatgers i temperatures sense grans canvis. La majoria de les boirines o núvols baixos matinals es dissiparan i només en quedaran de persistents a la Catalunya central o prelitoral. Les temperatures més altes s'aproximaran als 30 graus a Ponent.
3: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
4: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
3: La ràdio més pròxima.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

Són els lacs amb busto, eh? T'estimo molt. Que maco és com algú et diu t'estimo molt, eh?

0: Ara, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant que fa una estona hem tingut un accident a l'A2, on hi ha un carril tallat a Riudellots de la Selva, en sentit Girona, per aquest accident. Hi ha retencions des de Caldes de Malavella. Per altra banda, continuem a hores d'ara pendents d'aquestes marxes lentes que els pagesos doncs, ja han arrencat en algunes carreteres catalanes en direcció a Barcelona, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals als voltants de Barcelona, per exemple, amb tot el vessant Besòs i a cues arreu del nus de la Trinitat per unes retencions intenses que arriben des del Vallès, en aquest cas per la C58 i C33, però també des del Maresme, en aquest cas, per exemple, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet o a la C31 en tot el terme de Badalona. Tot plegat deixa retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Que vagi molt bé. Fins demà.
0: Igualment. T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt. Si estàs... Doncs ja ho sabeu, el que ens acaba de dir el Ferran Aràndiga des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit. Precaució, paciència, ja saps, és la mare de la ciència.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio Chino.
2: Golpes de carretillas, desgaste, sanciones sanitarias, proteja sus instalaciones con la máxima calidad. Zocamur diseña y fabrica zócalos prefabricados de alta resistencia, la protección definitiva para sus paredes paneladas, cámaras frigoríficas, almacenes y salas blancas contra el impacto de transpaletas y carretillas. Optimice su logística y garantice la seguridad sanitaria con Zocamur. Solicite ya presupuesto sin compromiso al 93 010 7420. 93 010 7420. Zocamur, expertos en proteger su industria.
3: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
0: Petición musical que nos hacen a través del 630-72-76-70. Aquí tenemos a José Francisco. Dice, muy buenos días, María. Feliz miércoles, feliz programa. ¿Podrías poner Devuélveme el amor de Luis Miguel? Muchas gracias. Pues gracias a ti. Otro beso para ti. Y ahí tienes este bonito tema.

0: Tenim un aniversari. Ella és la Candela, que avui fa 11 anys. 11 anys que va arribar a les nostres vides. Candela, jo sé que ara no m'estàs escoltant perquè estàs a l'escola, però que abans de les 8 del matí ja m'has saludat i jo des d'aquí t'envio un petó ben gran des de la ràdio. Jo sé que quan estàs amb la iaia sempre escoltes Ràdio Pomà. I sols dir-te que tota la família t'estimem, hasta l'infinito i más allá. Per
1: molts anys, a la una, per molts anys,
0: que t'estimem.
1: Per molts anys, a les
0: tres. I que...
1: A la una, a les dues, a les tres.
0: Que facis molts més anys. Per molts anys, Candela. I la cançó no pot ser una altra que aquesta, de la teva germana, la Naia, con los nenes i les nenes, per la Candela. De part de tota la família, que ho sàpigues, un petó. Ah, i una altra cosa, que avui ella dina amb les seves amigues i amb la seva iaia. Així que passeu un gran dia. Muah.

0: veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
2: Golpes de carretillas, desgaste, sanciones sanitarias, proteja sus instalaciones con la máxima calidad. Zocamur diseña y fabrica zócalos prefabricados de alta resistencia. La

I ara et vaig a comentar que és la, ja la 22a edició de la cursa i caminada contra el càncer de Santa Coloma de Gramenet. És el proper 18 d'octubre, el proper diumenge, a les 10 del matí, sortida des del Parc de Can Zam. Cursa, caminada, 5 quilòmetres solament. El preu de la inscripció és de 10 euros. Inclou samarreta, dorsal, aigua i refrigeri. Per una bona causa, col·labora a aquesta 22a edició contra el càncer de Santa Coloma de Gramenet. Ara som dos fills del sol. 18 d'octubre, a les 10 del matí, a la sortida del Parc de Can Zam, Santa Coloma de Gramenet. Inscripció, 10 euros, solament 10 euros. Inclou samarreta, dorsal, aigua i refrigeri. Vinga, som-hi! Aquest any serà l'any que més gent ha col·laborat. Volem batre rècords contra el càncer. Quilòmetres contra el càncer de Santa Coloma de Gramenet. Proper diumenge, 18 d'octubre a les 10 del matí. Sortida del Parc de Can Zam. No t'oblidis!

Bueno, por aquí tenemos un mensaje que nos envía Antonio del Progrés. Ella quiere venir aquí a la radio a buscar la lotería y no sabe qué es lo que tiene, qué autobús tiene que coger. Antonia, mira, pots agafar, des d'on vius tu, la 25. Si agafes la 25, et deixa just aquí a Pomar, a la plaça de Pomar. Tu, amb el conductor, li dius, m'agradaria, vull anar a la plaça de Pomar, perquè si li dius a la ràdio igual no sap on és ell. Però és la plaça de Pomar. Aquí a Pomar tenim la 25 que et deixa just a la plaça, on està la farmàcia, on hi ha algun forn i això. I també pots anar amb la 4, que la 4 et deixa també en el mateix lloc. I també la... Bueno, l'altra, la 3, no te la dic perquè no sé si anirà bé la 3, però bueno, la 25 i la 4, les dues. Tu li dius al conductor on que busques anar a la plaça on hi ha la farmàcia i tot això d'aquí. Ja ho saps, que t'envio un petó ben gran i una cançó que... Mira, aquesta és per al teu marit, que ja no hi és, i que te'n recordes tant d'ell, que ens ho acabes de dir. Mira, mi gran amor, Nino Bravo, un petó ben gran, guapíssima. Vinga, i molts ànims.

0: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: La ràdio es energía, pasión, entretenimiento, locura y amor. Porque Juan Marín te hace sentir unido a la radio y a la música, a la paz y al activismo. Unido.

Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha aplicat finalment la llei d'amnistia als exalts càrrecs encausats per les despeses del procés. Entre ells, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. N'hi ha una trentena més a banda d'ells. També us hem detallat els pronòstics del CEO i del CIS, publicats tots dos avui. En el cas del CIS, l'organisme públic pronostica la victòria de Pedro Sánchez de les eleccions generals amb 12 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, un resultat diametralment oposat al de la majoria d'enquestes. I hem connectat amb la tracturada amb què els pagesos han tornat a denunciar avui la seva situació derivada de l'encariment de costos i agreujada per la falta d'ajudes. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs mira, podem actualitzar aquest seguiment de la tracturada dels pagesos perquè ja han reprès la marxa i ara es dirigeixen cap a la plaça Sant Jaume, on està previst que la mobilització acabi davant el Palau de la Generalitat. Anem a Barcelona. Sara Riera, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ara mateix pagesos i tractors baixen per via Laietana, han travessat tota la Rambla i la Gran Via, on s'han aturat abans davant la Conselleria d'Agricultura amb crits i protestes. Avui han cregut que calia tornar-se a fer visibles als ulls de la gent, de tothom que està al carrer i també de les administracions, a qui acusen de tractar la pagesia com un decorat, diuen, en lloc de com un sector essencial. Denuncien que la Generalitat els ha fet passar amb raons tots aquests dos anys, d'ençà que es van revoltar, i avisen que si no hi ha ajudes directes per a les explotacions professionals aviat, aquestes mobilitzacions d'avui no s'acabaran.
2: El president del grup Planeta, José Creueras, ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, una operació que els permetria consolidar la seva divisió de llibres infantils i juvenils. Creueras ho ha explicat en el dinar de premsa previ a la concessió demà del Premi Planeta.
4: Y la verdad es que sí que estamos en conversaciones avanzadas con Editorial Juventud, que tiene obras muy importantes y que complementarían nuestro catálogo. Ya sabéis que nosotros no crecemos más que cualitativamente en pequeñas operaciones que nos aportan para un público más infantil y juvenil.
2: Dins d'aquest catàleg hi ha les obres en català i castellà de Peter Pan, Alicia al País de les Meravelles, Mary Poppins i un dels seus grans èxits històrics, que va ser publicat Les aventures de Tintín a partir del 1958. I atenció també a això, el Mont Blanc, la muntanya més alta de l'Europa Occidental, ha guanyat prop de 2 metres d'altitud en 3 anys. Una pujada inesperada dels Alps, on les glaceres han retrocedit per l'escalfament global. Actualment la muntanya mesura

0: el mar Mediterrani.
1: Coneixes el restaurant Albadiu? Són a l'hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant Albadiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.